se secó, se secó, la higuera se secó, se secó, se secó, la higuera se secó.